0: De tarde, que es de 2 a 9. Tengo un hijo menor y el horario de tarde me impide conciliar. ¿Me pueden obligar a cumplir con este nuevo horario que me imponen? En fin, pues dos cuestiones del todo interesantes que va a responder enseguida en los próximos minutos Neus Cañellas. Mientras, todavía tienen minutos para participar en Punto de Mira y comentar lo que quieran.
1: Deja tu mensaje de audio o texto de WhatsApp al 677-92-6097.
2: Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA en todo nuestro mobiliario. Además, el transporte y el montaje son gratuitos. Ven a Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA, solo en Palma y Manacor.
3: ¿Buscas coche al mejor precio? Visita Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca. Vehículos de ocasión, seminuevos, kilómetro cero. Como un Opel Corsa manual o automático, desde 10.900 euros con financiación a tu medida. Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca. O también en crecarocasión.com.
4: Rubio Producciones presenta los conciertos de las fiestas de San Agustí de Felanich en el Bar de Satorra. El miércoles 26 de agosto, Love of Lesbian. Una banda pionera y un referente. Sus clásicos, sus baladas, sus éxitos. Love of Lesbian el 26 de agosto. Entradas en rubioproducciones.com.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: Murprotec.
8: El dissabte 25 de juliol a les 21:30, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, a les bodegues Macià Batlle, amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. Hi haurà tas de vins Macià Batlle i productes mallorquins. Entrades anticipades al Club del Subscriptor d'Última Hora, El Corte Inglés i a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Recaptació a benefici d'Amics de la Infància.
1: Deja tu mensaje de audio o texto de WhatsApp al 677-92-6097.
0: Es lo que pasa cuando contamos que enseguida llega nuestra abogada para dar respuesta. Pues, ¿qué hacen los oyentes? Pues enviar preguntas para ella. Un abogado, esta la vamos a tener que explicar muy bien. Un abogado me puso una demanda, pero no como abogado, sino que el abogado mismo se representaba. ¿Puede él mismo luego exigirme las costas? La vamos a explicar con más detalle. Seguro que Neus tiene la manera de explicar que, porque este procedimiento, esta manera, yo creo que debe ser más habitual de lo que nos puede parecer a priori, ¿no? Que un abogado sea el denunciante y a la vez sea el abogado que se defiende a sí mismo, ¿no? Supongo que es algo habitual en el mundo del derecho. 1:24, vamos a cerrar ya Punto de Mira, porque como digo, son muchas las preguntas que Neus Cañellas tiene por delante. Así que nada, si quieren seguir opinando, mañana seguiremos leyendo sus mensajes, escuchando sus notas de audio. Ahora paramos unos minutos, 4 en particular, y enseguida da respuesta a la abogada del programa.
9: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
10: Cuando una puerta se cierra, Préstamo Balear te abre otra. Si tienes un solar, un proyecto en construcción o una obra inacabada, en Préstamo Balear te ayudamos en tu promoción, sea el importe que sea. Abre la puerta a nuevas oportunidades con préstamobalear.com, porque donde otros cierran puertas, nosotros las abrimos.
11: De la mà de l'Ajuntament de Palma, dedicam uns minuts a repassar els serveis i les activitats de què es pot gaudir a la ciutat.
12: Avui a l'Espai d'Informació Municipal de l'Ajuntament de Palma parlam de l'edició 42 anys del Festival Cançons de la Mediterrània. Fem una repassada del que ja hem pogut gaudir i del que ens queda amb el director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, Rafael Brunet. Rafael, bon dia, com estàs?
13: Molt bon dia, Miquel.
12: Bé, estem molt engrescats amb aquesta nova edició de les cançons de la Mediterrània. Imagino que tu també, perquè ja heu celebrat ja un parell de concerts molt, molt interessants.
7: Això és el que toca, ja mos hem estrenat a les dues, en els dos espais que tenim, tant de, a les voltes com en el Castell de Veiva, i ara continuam amb tota la programació que mos queda fins diumenge, una programació que estic molt content i que estic segur que agradarà moltíssim als teus oients.
12: Una programació diferent, versàtil, no? Estils musicals molt diversos, eh? De tenim per tothom. Fem una repassada, Rafael, un poc perquè la gent sàpiga que se trobarà en aquests dies.
7: Pues mira, avui vespre tenim a Togato, vale? Que són integrants mallorquins, són un ensemble musical amb 15 integrants, sota la direcció de José Llorac. O sigui, i el millor que té aquest grup és aquesta diversitat, aquesta fusió de folclore i de música tradicional de la península amb una riquesa folclòrica de diferents espais del món.
12: Quina passada, no?
7: Sí, i això? No, són realment són una canya.
12: Hem de dir
7: que... avui vespre, sí? A ses voltes, avui a les 9 i mitja.
12: Sí. Això anava a dir que tot se fa a ses voltes, si no m'equivoc, excepte el concert del nostre proper protagonista, no?, d'en Francisco, que serà al Castell de Veiva, no?
7: A Francisco se Veiva, en sa banda municipal de Palma, a ses de 7 a les 9 des vespre, i pues a Francisco repassarà no només sa seva mítica cançó latino, sinó que fa un concert molt dedicat a les arrels mediterranis, de tot el seu bagatge, no només com a artista, sinó també com a admirador d'altres artistes i mostrar versions d'altres cantants, també amb músiques de lo que és tot l'entorn de la Mediterrània.
12: I a la Mediterrània seguim i està clar que sí, hem de xerrar de Mediterrània, hem de xerrar d'Itàlia, no? Perquè el dissabte de 8 de juliol tenim una cita amb Maria Mazzotta, no?
7: No te diré el millor, però sí és la més especial de tots aquests concerts. O sigui, la Maria Mazzotta és una de les grans referents en quant a música dels Balcans. És una actriu reconocidíssima a dins del seu país. Ha guanyat el Premi Nacional de Música de l'OANO amb un àlbum que mos ve a presentar aquí, que se diu Onde, i serà també a ses voltes dissabte a les 9 i mitja del vespre.
12: Entrades, invitacions, com se poden aconseguir perquè la gent no se perdi res de tot això? Rafael.
7: Totes són gratuïtes, vale? Totes les activitats, manco la d'en Francisco, que són per l'aforament limitat que té Veiva, que és amb entrada, molt bé de preu, i aquesta se pot trobar, aquesta i tota la informació és de...
12: Palmacultura.es. Sí. Perfecte. Allà tenim tota la informació i la forma d'aconseguir les invitacions i les entrades de pagament només pel concert d'en Francisco. Rafael Brunet, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma. Per molt d'anys aquestes cançons de la Mediterrània. Moltes gràcies per atendre'ns avui.
7: Moltíssimes gràcies, Miquel. Molt bon dia.
13: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
14: Hoy por hoy Mallorca, la información de tu ciudad.
15: En Hoy por hoy Mallorca, la abogada Neus Cañellas.